0: recordant la època dorada
1: del mes d'octubre.
0: I era el 31. La noche dorada.
1: La noche dorada.
0: La noche